0: Mario.
1: Nel 2002 Moto4Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
3: Diario di bordo del 2004.
4: Quaderno de bitácora 2004. 2004
5: logbook. Celestino Suárez viu a la comarca del Garraf i és caporal de la Policia Urbana de Barcelona i alhora membre actiu de Moto4Peace des de fa 5 anys. Des d'aquesta organització no governamental, formada per policies, duen a terme cada any un projecte humanitari. A través d'un viatge en moto, transporten material sanitari o altres recursos a països que ho necessiten. La satisfacció personal, asseguren, és molt gran, però Celestino Suárez també reconeix que és una feina molt dura. La preparació del projecte que portaran a terme aquest any al Camerún n'és un exemple.
6: Novembre del 2007, o sigui, fa un any i quatre mesos, parlaven d'aquest projecte i van començar a treballar per portar-ho a terme. Haurem estat 14 mesos de treball, de trucades, d'anar a reunions, d'anar a fer visites, d'anar aquí fins a arribar a portar a terme. Et sembla molt bonic, és molt bonic, però és una miqueta la guinda del pastel. El pastís és de molta, molta feina.
5: Moto4Peace realitza els seus projectes gràcies a la col·laboració de diferents empreses o entitats privades i també de particulars. Celestino Suárez afirma que sempre ha trobat recolzament a la comarca del Garraf. L'últim exemple és la donació realitzada ara fa 2 anys de material sanitari per part de l'Hospital Sant Camil a Sant Pere de Ribes.